masses dies que no sé cap on anar. Fa masses dies que em dóna voltes al cap, però tu pareixes al moment menys esperat, en una festa on no sé com hi acabar.

0: s'ha borrat...
1: Vídeos.
0: Que s'ha borrat...
2: Què?
0: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
2: Quants vídeos?
0: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
0: no,
1: que no hi ha res. L'has tocat.
2: Bruna, la selfie no la tens.
0: Que no hi ha
1: res, no té res.
2: Mira, mira-ho bé, mira-ho bé.
0: Da igual, suda, que no, que no, que no.

no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar. Que saps molt bé que és massa tard i no pretens trobar-me allà, però simplement m'ho volies explicar.

0: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamar-se tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit

0: pugui seguir.
1: Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. Hem memoritzat cada racó.

0: Vibras Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

passió, la famosa monotonia m'ha deixat sense res d'amor. I és que tu estàs enamorada.

0: sabe que és de tu, de la nova vida. Manipulo preguntes perquè n'ignoris la culpa, que no és per tu, amor.
1: Bueno, sí, és per tu.
0: I sortiré amb la tropa, cap restricció. Agafant velocitat, perdo la visió. I què serà de mi?
1: Que què serà? No, però ara en sèrio, no estàs dient
0: alguna cosa de tu, no? Deixes aquest bla, bla, bla, que sé que tots són com tu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Cugat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

entrat sense fer soroll. M'he quedat sorprès, no us hi sabia, però us he reconegut a tots.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: 91.6 FM, El Prat Ràdio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben lluny de...

0: Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6 FM. Outbrain Radio.
1: Dura girueta de siren. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: oficial. Vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
2: La porter per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols va i m'enduc una carbassa.
0: I una defensa de 4, amb centrals

0: o els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que jo el rock català no...

amics a prop, enemics més a prop. Té, que vinguin tots del 2002. El Messi és de la classe i el millor en això. Ho toco, es converteix en or. Ma va néixer per fer això. Podíem, només pensàvem. I és com un vici deixar petjada. El que tot costa a mi m'encanta. Teva nòvia tremola si sent el iaio. Ben a prop, té ben a prop. Els amics a prop, enemics més a prop. Ben a prop, té ben a prop. Els amics a prop, enemics més a prop. Ben a prop, té ben a prop. Els amics a prop, enemics més a prop. Ben a prop, té ben a prop. Els amics a prop, enemics més a prop.

0: ràdio, tota la música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: borrat... Rius?
1: Que s'ha borrat...
2: Què? Què?
1: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
2: Quants vídeos?
1: Ni la selfie, no hi ha res.
3: Que
1: no,
3: que no hi ha res. Tocat.
2: Bruna, la selfie no la tens.
1: Que no hi ha res, no té res.
2: Mira, mira-ho bé,
1: mira-ho bé. Da igual, suda, que no, que no, que no.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

però tinc algú dins que no es cura mai. Esmorzo un forquí, ja no faig el brunch, no gasto en benzina, soc super nice, però tinc algú dins que no es cura mai.

tu. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: flex power, cut the sauce. Flex.
1: Que mínim un cop per temita dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta. Sona toc, toc, entren i surten els diners. Va venir de la quintòstia pretenent que li fies. Fos quants anys que ja circulo, no sé què t'has pensat que. Deus venir d'un puto circo, una fots mig i dius que tres. Sé que no

0: soja boy. Parla meva estir i bastint cap a naix soc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tos quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de prome, creus que et puja molt. Paga sol pel postureo perquè ets un puto bartol. Una per la mama, dos perquè tinc ganes, tres per la bandana, som la màfia catalana. Una per la mama, dos perquè tinc ganes, tres per els diners i quatre per la mala fama.
1: Tanco els ulls i sento la seva mirada, com entra per dintre, fins al fons em clava. Només m'havia passat una sola vegada, la tinc present inclús quan somis recordava. Sóc un xulo, a mi me la suda la poli, buscant la money amb la moto like a Johnny. Que algú m'agafi, que es confessi, que em perdoni.

mata el calent. No anem a gas, anem al 300%. Volia bon cervell i ella era intel·ligent. Tots aquests nois arrastrant

0: 101.6 FM. Ahora Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix escoltant Planeta Prat. Tots els matins de dilluns a divendres de 9 a 1 al 91.6 FM amb Isa González.

0: ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i

pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí.

nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. A Pamplina fa una trena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

tot és possible. Comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia. A quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.